0: yamukela mu yingiseri ka xikhati lexi. Allo,
1: allo, baba loyi,
0: bulana mani leswi?
1: Ernest Muzima kwa kwa
0: tapani
1: mjekini
0: kwa la barja lisele. Ya, agazu gichi chila hakune.
1: Mkukwani, babu wako nzavala atolo.
0: Hey, gita ingere kana.
1: Kwa kwa zatakara. Zani kwa kwa hiye kele. Kama.
0: Alisi muna wala kuliza?
1: Kumbaya kumula Mr. Baba, kichoro kima ilati.
0: Mm-hmm.
1: Yaka wena, mandamu kera ni mturuwe na lana.
0: Mm-hmm.
1: Yaka nga nama minuwa redi msambiki maputu gaza nyambani.
0: Mm-hmm.
1: Hila kawiti gailena Gabriel Masava. Liaza Namele, manganamewa Lebowani. Jilu Novele, Filipe Novele. Ababa Shirinzi, Mawuka Kagaza. Alinu Mati. Krimul Dukumayo. Isteri Mwakonto. Maria, Vavu Maria, Angelica. Vavu Mwamunyingi.
0: Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va
1: epa, as long as la bola.
0: Bongele, bongele ku shwela mishine na opanga kutu mtira la Mzambika.
1: Kanma, terline, niya.
0: Hivi ya mkela Ernest Muzinyo kusikela Kapandi, itavi herinzela kuwe, ya mkela kambi mwani mwini kiseti. Halo? Ao sheni, hema nilo?
2: Na João Matoro, haka mwago, boa.
0: Hala hoya, João.
2: Hei.
0: Ale simu nawela kuleza?
2: Nawela simu za Rafael Kiluwa lukua ku Banakal.
0: La Rafael man? Kiluwa Rafael?
2: Kiluwa.
0: Lukua ku yini?
2: Lukua ku Banakal, mkwa zustalunga.
0: Oh, style langu tela.
2: Ano kumbela yone. Eki, yani nyojisa hili sivula wala kasona.
0: Majib, ale vange hii nasikani hii ndonga meni.
2: Ata?
0: Ali vai vita ku hindonga meni, shoko avitika ku.
2: Ali tivi shoko shoko ne maji.
0: Lokuyiba waitiwa, lokuyiba waitiwa lokuyikayiba. Engazale. Ayona le.
2: Ayo.
0: Yeye ni
2: ili bana kaso kwa kwanga sita lunga mene bana kaso
0: kwa ya ingama inga hena yona le tailangu tela masiku matatu.
2: Oh, entao nini ki ya mani nini ki ya wazimbu
0: luka ku
2: mwa ulwani
0: Bas hitavi hichela wazimbu kutani kuna kuna lukitika hii kuma alisimlewi laba kuzwa lezu tachela hii.
2: Majirukawi kumanta nyosha, anta nyosha kwa
0: haa. Ya.
2: Ni sumera kani mkwa wanga nunga rade mkwa kusikela nyembana nungu papaye David Mwana. Internetu muzini. Nungu lani kagaza nungu arlindu mati manasteri mkonzo nuko la zandamela tazwingo faza angela zinguku tine
0: atuwela ngofu ranga kazo anke
2: nia na ye atuwela ngofu ni mamana kwa laji kama anito nuko inafufuwa mnyingi vufusiluvana lena masha ya nuko mkwawo nivala kama voka nsimu nivala nivala de mkwawo Nga teka nkama chana waloi. Na wainu kwa la ntivlune.
0: Kanmam, chao.

Sense clar, Ràdio Moçambic, m'ha put gas en enyambant i amb l'osa que m'exemplava ja també en tant que s'amiri. I sembla que la l'humo si funza en clu gas, la nana i la que ho veca en l'engelo aïna, e que l'hi tira na cani, que ho fan pisar a mi en tant que t'hi s'amiri, en amunt la hi tava, i t'hi se li tira na ca, ni mi en tant que t'hi s'amiri, en s'imant si mama bulla o hi veca na ona, a que suca la le a si funza a gijani, cam ganga o a si babel, la na hi veca ni ma bulo, ni lui aranga la ca, umwe canta wa, ukume ca cali o si babel, a i tamsili linya na ca tzongo, li suela na ca, ni mi interleva i lanza ca, na cona, na a itamselele le ti tirana ka ni swivilelo swa vona swa nga va beli va ta mintlanga ku tisa miri lava kumekaka le ka muganga lowuyana wa xibabele a hi longolokeni ni mabulu lawa hi veke na wona kusukela le gijani aka muganga wa xibabele.